0: Comencem per saber quin és l'estat del trànsit a aquesta hora i del transport públic. Endavant, equip viari.
1: Diverses incidències destacades a aquesta hora. Un accident provoca retencions a la C32 a Mataró en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. La 2 a Jorba, sentit Barcelona, està tallada per obres. Hi ha desviaments senyalitzats cap a la Nacional 2A i també a la 2 a Castellnou de Seana es mantenen retencions sentit Barcelona per un accident que talla un carril des de primera hora.
0: Dia de dol oficial avui a Manresa i minut de silenci aquest migdia convocat per l'Ajuntament en record de l'home assassinat ahir al carrer. Hi ha dos menors de 15 i 16 anys detinguts en relació amb el crim. La capital del Bages va viure ja ahir una manifestació en els concentrats van reclamar justícia. Hi ha una altra protesta prevista per aquest vespre. A les últimes hores també hem sabut la detenció d'un altre menor per la seva suposada relació amb la mort violenta d'un home, en aquest cas a Balaguer, a la capital de la Noguera. La víctima estava dins d'un cotxe accidentat, però la investigació va determinar que hi havia indicis de criminalitat previs. Un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres atribueix a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. El ministre Marlaska ja ha demanat explicacions al màxim responsable de la policia sobre la veracitat d'un informe que estaria ja en mans de la justícia. Això mentre Ceuta celebra avui el seu dia oficial enmig d'aquesta crisi provocada per l'entrada massiva de migrants. Coincidint amb aquesta data, PP i Vox intenten capitalitzar les crítiques contra el govern espanyol en les manifestacions previstes aquest vespre arreu d'Espanya en solidaritat amb la ciutat autònoma. Catalunya ha tingut aquest estiu el més càlid des que hi ha registres. Segons les dades del Servei Meteorològic, la temperatura mitjana ha estat 3 graus superior a l'habitual en més del 80% del país. També ha estat un estiu molt sec i a l'Estartit, per exemple, l'aigua del mar ha arribat a la temperatura més càlida dels últims 50 anys. L'ONU admet per primera vegada que el planeta superarà el límit d'un grau i mig d'escalfament global que es va fixar a l'Acord de París. Avisa que si no es prenen mesures urgents, es podrien superar els 2 graus d'augment. A Catalunya això provocaria més onades de calor extrema, més sequeres i més risc d'incendis. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per segon cop en 48 hores i han fet almenys 11 morts, segons els mitjans oficials iranians. Per la seva banda, Teheran ha atacat bases nord-americanes a Jordània, a Bahrain, a Kuwait i a l'Iraq i ha avisat que endurirà el bloqueig a l'estret d'Hormuz. La tensió creixent també està provocant l'encariment del preu del petroli i el barril de Brent frega ja els $96. I de weekend ha entusiasmat el públic català amb l'espectacle distòpic de la gira After Hours Till Dawn que ha desplegat aquesta nit a Barcelona. El canadenc, autor de Blinding Lights, ha fet un extens repàs de la seva discografia amb una posada en escena efectista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: Esports. El darrer dia del mercat de fitxatges de futbol ens ha deixat 26 operacions. El Barça inscriu el primer equip al davanter Gabriel Jesús, el porter Livakovic i el jove migcampista del planter Brian Fariñas. Marc Casado marxa cedit al Deportivo de la Coruña. L'Espanyol fitxa com a cedit al lateral dret de l'Atlètic Club Andoni Gorosabel i traspassa Rubén Sánchez a l'Elx.

0: Pel que fa al temps, dimecres estable amb algun núvol baix, costaner, alguna nuvolada inofensiva de tarda al Pirineu. La calor es comença a intensificar, amb màximes que avui ja assoliran els 35 graus a Ponent. De cara al cap de setmana es podrien fregar els 39 a 40 graus.
1: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
2: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
1: 101.2 FM.
3: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, li donem la benvinguda al Ferran Aràndiga, que com cada dia ens tornarà a informar des del RAC, des d'Infotrànsit, sobre l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant dos accidents de fa uns minuts. Un obliga a tallar un carril de circulació en direcció Barcelona de la C32 a Mataró, que deixa fins a 3 quilòmetres i mig de cues i afectacions també de retruc a la C60 cap a Argentona. L'altre accident ha estat a la AP7 a l'altura de Mollet del Vallès, que en aquest cas talla fins a 2 carrils de circulació en sentit nord amb 1 quilòmetre i mig de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, continuen també les retencions habituals als voltants de Barcelona, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues arreu del nus de la Trinitat, amb retencions que arriben tant per la C58 com per la C33, des de Montcada i Reixac. De retruc, deixa afectacions de la ronda de dalt en sentit sud, en aquest cas des del nus de la Trinitat fins al punt de Vallebron. També tenim retencions en direcció Llobregat, a la ronda litoral, a la B10, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Que vagi bé.
2: Els nostres secrets, les nostres batalles, que em posis...
0: Doncs ja ens han informat sobre l'estat de les carreteres, el Ferran Aràndiga. Demà tornarà a ser amb nosaltres. I el que ens acaba de dir, molta precaució, sobretot precaució. I paciència, clar. Estem escoltant els Catarres amb Diumenge sense drama. Això és Ràdio Pomar, som el 101.2 de la FM. Ja saps que t'acompanyo fins la 1 de la tarda, eh? Ni més ni menys.

Doncs tenim felicitació d'aniversari. La Mercè és la que ens escriu al WhatsApp de la ràdio i ens diu: bon dia, avui és l'aniversari del Jordi, el net de la Isabel. Seria possible felicitar-lo en directe al programa? I tant que sí! Diu: el podríeu felicitar de part de la Mercè, companya de feina, amiga. Dir-li que per molts anys que desitja que passis un bon dia, encara que aquest any no estiguis a la feina per celebrar-ho. Però ja ho fareu, això és el que diu, ja ho farem. I tant que sí que ho farem, que sí. Doncs li vol dedicar a Jordi una cançó. Ella ens demanava una que la volia compartir amb tu, i avui te la deixava, una de la Aretha Franklin. El que passa que ja li hem dit que les cançons que posem són en espanyol o en català, i ens ha dit: doncs mira, m'agradaria, si pot ser, Como un lobo, de Miguel Bosé i de la Bimba Bosé. Doncs clar que sí, Mercè. És que la Mercè vol escoltar-ho i ara mateix no pot escoltar. T'ho enviarem, Mercè, t'ho enviarem. Doncs Jordi, el net de la Isabel, d'aquí de Pomar, per molts anys. Si ens plora el cor. És un noi encantador. Com si ens hi anés. I es nota que la gent t'estima, Jordi, eh? La Mercè desitja que tinguis un bon dia i que està esperant poder-ho celebrar amb tu. Així que per molts anys, i aquí tens la teva cançó. Un petonet, Mercè, i un altre tu, Jordi.

Ai, quina cançó, et dona una marxa. Això, mam, quina marxa. Quina marxa que ens dona aquesta cançó, eh? Doncs tenim missatge que ens diu: bon dia a tothom, sóc Lídia del barri de Sant Crist. És la primera vegada que parlo amb tu, però no serà l'última. Els meus pares escolten cada dia Ràdio Pomar i jo també m'he aficionat a escoltar-los. També escoltàvem el Jaime. Et vull demanar la cançó de Charango, Una lluna a l'aigua. Li vull dedicar al meu pare Josep Maria, la meva mare Agustina, i el nostre canari Pitu, i també a la Quima. Moltes gràcies i petons a tots. Doncs per tots, per al Josep, per la Agustina, per al Pitu, per la Quima i per tu, Lídia. Un petó ben gran. I aquí tenim Una lluna a l'aigua. Som Charango. Que tingueu un gran dia.

Missatge del Joan i de la Joana. Diu, bon dia, Maria. Pots posar Joan Manel Serrat? Bon dia. Gràcies. I tant que sí. Aquí la tens. Joan, Joana, que tingueu un gran dia.

0: Ay, ese corazón partido, ¿quién me va a curar el corazón partido? Bueno, pues tenemos otra petición musical, tenemos una otra petición musical. Anem a escoltar el que ens diu la Isabel, crec que ha dit de Poble Nou. Vamos, anem a escoltar.
1: Maria.
0: Hola, bon dia. Bon dia.
1: Mira, voldria, si pots, que em posessis la cançó Moriria por vos, del grup Amaral.
0: De l'Amaral, molt bé.
1: Que m'agrada molt.
0: Perfecte.
1: I després també amb aquesta cançó saludar a la Rosario de Glòries i a la Àngels de Sabadell. I a vosaltres i a tu, sobretot pel programa que estàs fent, que poses unes cançonetes avui que m'agraden força. Bueno, doncs això et volia demanar. Fins un altre i que passeu un bon dia. Adéu.
0: Adéu. Espera.
1: M'he oblidat de dir-te que sóc la Isabel del Poble Nou.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, Isabel del Poble Nou, ella vol saludar a la Rosario de Glòries, li vol dedicar aquesta cançó, i a l'Àngels de Sabadell. Doncs aquí tens un petó ben gran. Amaral, moriria por vos.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.